0: Que bastante bien, el texto me ha parecido bastante fácil y la literatura, bueno, quería que me saliera esta, o sea que bien.
1: Yo igual, pensaba que íbamos a salir con peores sensaciones porque llevamos todo el curso arrastrando lengua un poco así, así, pero nos ha tocado una literatura que esperábamos que cayera porque es nueva y nos ha gustado, la verdad.
2: Pero ojo, que siguen preparando los siguientes exámenes.
0: Bueno, pues llevando todo, más o menos, no sé.
1: Bien, no sé, llevamos semanas estudiando, así que esperamos que nos salga bien y ya está.
3: Sí, con estrés, pero bien.
2: Desearos desde aquí, desde COPE de Nea Marina Alta, muchísima suerte en esos exámenes de selectividad, que seguro que van viento en popa. Ahora sigues con toda la información en Mediodía COPE.
4: Queda poco para el Mundial de Fútbol. Y puedes irte a Wisconsin y con suerte nieva y puedes poner una cervecita fría en la nieve. Difícil, también te digo, teniendo en cuenta que es verano. O está la opción de comprarte un frigo Samsung en Vilar por solo 699 euros. Y te quedas en casa con la cervecita. La cervecita bien fría. Y otra para tu vecino Juan y José también. Venga, todos ahí juntitos. Vilar. Este Mundial de Fútbol, mejor en el barrio.
5: Esto de que Portal de la Marina sea pet friendly está muy bien para nosotros, las mascotas. Paseo, veo la última moda y además puedo conocer a mis ídolos, la Patrulla Canina. Estará en Portal de la Marina del 19 al 27 de junio. ¿Te imaginas conocer y chocarles la patita? Chase, Sky, estoy tan contento que no paro de mover la colita. Patrulla Canina, todos a una. Portal de la Marina, happy together.
6: ¿Listo para el verano más divertido de tu vida? Ya está aquí el nuevo catálogo de verano de Don Dino. No dejes que te lo cuenten. Ven a descubrir los juguetes que van a arrasar este verano. Busca tu catálogo Don Dino y que empiece la diversión. Don Dino. Tu tienda de juguetes en Denia. Reapertura viernes 29 desde las 10 de la mañana.
7: ¿Sabías que ya puedes gestionar tu salud sin llamadas ni esperas? Con HCB Care, el nuevo portal del paciente de HCB Hospitales, puedes pedir citas, consultar tus resultados y acceder a toda tu información médica desde tu móvil. Y además, gestionar la salud de tu familia desde una sola cuenta. Accede ahora a hcbcare.hcbhospitales.com. HCB Care, tu salud siempre contigo.
8: ¿Buscas coche? No te lo compres sin antes entrar en nuestra web grupojosejorro.com. Te sorprenderán los precios. Si buscas un kilómetro cero de confianza, lo tienes en SEAT y Cupra José Jorro en Denia y Benissa. Tenemos más de 100 vehículos en stock. Kilómetro cero desde solo 16.600 euros, así como seminuevos y de ocasión. Unidades limitadas. Visítanos en grupojosejorro.com. Te esperamos en SEAT y Cupra José Jorro en Denia y Benissa.
9: COPE Denia Marina Alta.
10: 89.6 FM.
11: La tarde son las 12 en las Islas Canarias.
9: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
10: Estar informado.
11: Vamos, vamos, vamos. Muy buenas tardes. Esto es Mediodía COPE. Hoy es martes 2 de junio y encaramos ya la recta final para el viaje del Papa León XIV a nuestro país. Mira, Madrid se está vistiendo de gala y también hay muchísimos problemas en el centro de la ciudad. Entiendo que estará pasando algo similar en Barcelona, así que mucha paciencia. Ayer el Papa recibió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una hora, tiempo para hablar de esa visita a España que empieza este sábado, de la realidad nacional. Bueno, hay más que una hora, le puede dedicar un mes, del desarrollo de la inteligencia artificial, ya sabes que su primera encíclica, la del Papa, va de ello, y de la soledad no deseada. Bueno, ¿y qué novedades? ¿Qué novedades tenemos hoy? ¿Qué ha pasado esta mañana de enjundia? ¿Qué has estado currando o estás cocinando? ¿O has tenido que hacer una cola para que te viera el médico y al final no te ha visto? Bueno, mira, en el capítulo de tribunales, novedades en la trama Kitchen, que afecta al Partido Popular de Mariano Rajoy. Villarejo, ese comisario de policía que tenía montado un despacho en la madrileña Torre Picasso de Madrid, en el que trabajaban otros policías nacionales y que fue intervenido y registrado por sorpresa por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional. Fíjate, que igual esto no ha caído en ello, pero es que claro, hay que caer. Fíjate, en ese despacho la UDEF encontró el núcleo de las operaciones de espionaje, incluyendo una amplia red de grabaciones y material informático con miles de terabytes de información y seguimientos. En España es que han pasado cosas de no creer, pero de no creer, ¿eh? Un comisario de Policía Nacional que tiene un despacho privado, una empresa, en donde trabajan policías en nómina, en las dos nóminas, en la del despacho privado de Villarejo y en la de la y en la nómina pública, ¿verdad? Y que se dedicaban a un negocio paralelo mientras eran policías nacionales. ¿Cómo te quedas? Bueno, pues ayer este hombre, Villarejo, volvió a cambiar de versión durante su testificación en el juicio. Ahora dice que la culpa de todo la tenía Mariano Rajoy. Y quédate también con esto otro. Hoy es el día 3 del juicio al hermano de Sánchez en Badajoz. En un minuto te vamos a dar los detalles. Pero lo más llamativo de todo es esa nueva argumentación monclovita sobre los casos de corrupción que implican al gobierno y al Partido Socialista. Es que dicen que la justicia es demasiado rápida. Demasiado rápida. 40 años diciendo que la justicia era demasiado lenta. Y ahora se quejan de que es demasiado rápida. Bueno, parece no caer en la cuenta de que dos meses después de que llegaran al poder en el gobierno, ¿verdad?, ya comenzaron las presuntas adjudicaciones ilegales con mordidas. Y claro, han pasado 8 años. Lamentablemente, los tiempos de la justicia siguen siendo los mismos, porque lamentablemente nadie en 8 años se ha preocupado de digitalizar la justicia, de mejorar el número de jueces, sus condiciones. Toda la intención del gobierno ha sido cercenar sus capacidades a través de una ley que tiene a los jueces en pie de guerra porque, según dicen, vulnera la independencia judicial y la separación de poderes. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, pues mira, noticia de hace unos segundos. El Consejo de Ministros acaba de aprobar el Estatuto Marco en contra de todos los médicos de España que mantiene la huelga. Ya sabes, haciendo amigos.
10: Pilar García de la Granja.
8: Mediodía COPE. El debate de Nia.
2: Ahora que viene el calor y con él el verano, vamos a hablar de playas, y es que cada verano se critica la misma imagen. Montañas de alga en algunas playas de la costa de la Marina Alta, turistas protestando, hosteleros enfadados y ecologistas defendiendo que eso no es suciedad, sino que es naturaleza. Ahora la Generalitat Valenciana prepara una nueva clasificación de playas para decidir cómo, cuándo y dónde se pueden limpiar los arenales. La gran pregunta es, ¿qué queremos realmente? ¿Playas naturales o la típica playa de postal? Hoy tenemos con nosotros a Pepe Domènech, el concejal de playas de Denia, y al biólogo de la Universidad de Alicante, César Bordeore, para hablar de este tema. Bienvenidos.
12: Hola, buen día.
13: Hola, Emma, bienvenido.
2: Bueno, ¿qué queremos? ¿Playas naturales, no? ¿O la típica playa escaparate? Pepe, ¿en qué se está trabajando ahora mismo en las playas de Denia para que estén a punto para la temporada de verano?
12: Pues mira, jo trobo que se pot conjugar les dues coses, tant platges de postal com naturals, perquè tenim la sort de que en Denia tenim tot tipus de platges, tant les urbanes com la de la Marineta Cassiana, o marines com les naturals, que puguen ser molins o deveses. Entonces, des del dia 1 de juny, ja en el que és el servei de neteja de platges, ja estem en temporada alta, ja tenim tota la maquinària en marxa, ja treballem de nit i, bueno, tenim dos equipos, se dobla l'esforç municipal, en volta d'una pala tenim dos, i treballem en dos equipos, uno en les platges del sud i l'altre en les platges del nord, per a cobrir tot el tram de costa, sempre complint amb la legislació vigent, que actualment és el Patibel, que es va aprovar en 2018, i complint el que és la delimitació de les dunes, no tocar el que és la platja a 15 metres del sistema dunar, respectant la Posidònia, que recordem que en Denia no se pot retirar tota la que és banyada, sols se pot retirar la que està en platja seca, a pesar de les modificacions que se van fer l'any passat, i bueno, així és com estem treballant.
2: César?
13: A veure, jo trobo que Denia té una de les platges de més extensió de, com a terme municipal, de la Mediterrània espanyola, i, bueno, el que deia Pepe, estic d'acord, que n'hi ha platges per a tot, no? Sí que volia fer èmfasi en que el turista interprete que la Posidònia o les algues, que no és una alga, com sabeu, a la vora de la mar, és brutea, trobo que també estem encara a recollir els fruits de lo que se va dir fa 20, 30, 40 anys, no? És com si, jo sempre ho dic, com si te n'anaves al Retiro i la gent que vagi a passejar protestar a l'Ajuntament de Madrid de que està tot ple de fulles en la tardor, no? És un poquet... No seria una cosa molt congruent, no?
2: Talvolta, hi ha falta d'informació en això que estàs comentant, César?
13: Jo trobo que informació hi ha. Jo trobo que també és una... des del meu punt de vista hi ha una falta de congruència entre el que és la realitat i el que se ven en moltes postals turístiques, no? Moltes webs, que poques webs d'informació turística, ja siguin privades però que també alguna pública, tenen com a reclam aquesta platja en Posidònia, no? És curiós com altres platges de la Mediterrània on també hi ha Posidònia, que són destins top a nivell turístic, sí que tenen fotos en Posidònia, no? Estan des de Menorca fins a algunes illes gregues, algunes illes de algunes zones del sud d'Itàlia, que venen això com una manera de desvincular-se del turisme de masses, del turisme més agobiant en estiu, no? Que venen a la platja més natural com un símbol de qualitat.
2: Pepe.
12: Sí, de fet, la revalidació de totes les banderes blaves de Dénia significa algo. Significa que la gestió de neteja en quant a serveis és molt bona. Recordar que l'any passat van aconseguir la nova bandera blava per a Punta Negra, que això és una platja natural, que ahí no se pot retirar la Posidònia en tot l'any, per exemple, i no passa res, els turistes continuen venint i gaudint de les nostres platges. Recordar que la normativa actual de la Generalitat Valenciana es va basar en la de les Illes Balears, que ja protegia la Posidònia tant dins de la mar com ja una vegada fora, que també té el seu paper, no és que siga una volta mort o ja no funcione, no servisca per a res, sí que té un paper fonamental, perquè recordem que quan passa la maquinària de neteja, pràcticament del 60-70% del que s'endú és l'arena, i això afavoreix la regressió de les platges, i en un futur cada volta tindrem menys arena, i això és important mantindre-ho i evitar en la mesura de lo possible la retirada massiva de la Posidònia.
2: Bé, tu comentaves, no? Sempre parlem de la Posidònia que es queda fora, però sí que és veritat, i sobretot fer força, no? Diguem-ho d'alguna manera, com d'important és, no? La Posidònia dins la mar.
12: Claro, César sabrà explicar-ho millor que jo, perquè és una font d'oxigen bestial, no?
13: Sí, a banda de que és un bosc submarí, com si vegérem un... la típica estampa dels Pirineus, per exemple, a un bosc molt dens, que tot el món, quan veu aquest tipus d'imatges, diu, ostres, hi ha una natura que té un valor natural, però també un valor econòmic, no? És una explotació turística que se pugui fer de manera sostenible. A la mar, l'equivalent d'aquest bosc seria la Posidònia. Però és més a Dénia, puc afirmar, de fet, estem ara mateix desenvolupat un projectet. Bueno, és un projecte d'una envergadura interessant, amb col·laboració amb altres institucions, i aquí a nivell local també està Mundo Marino, que està recolzant-nos, que és per a cartografiar amb sonar de barri hidrolateral, que se diu, i sondes multiaz, l'escull barrer de Posidònia, que hi ha en les costes de Dénia, que arriba des del Marge Roig a la Marineta fins a la Punta Molins, que sense eixe escull barrer de Posidònia, que és una estructura geològica i biològica que té més de 3.000, 4.000 anys, Dénia com a ciutat no existiria. De fet, perquè la gent ho sàpia, els espigons del port de Dénia se van fer a final del segle XIX. Els últims 10 anys del segle XIX. Abans, també hi havia una zona de fondeig natural que estava protegit per aquest escull barrer de Posidònia, que en la zona del port està justet per baix de l'escollera nord, que hi havia de manera natural menys d'un metre de fondària, que això feia que se diu un lagun, com si fos les pel·lícules del Carib, que tens o una illa coralina on tens el lagun, que és aquesta llacuna central, i les zones trenquen fora, lluny de la costa, i quan ve un temporal molt gran, òbviament també arriben ones a la costa, però Dénia tenia aquest port natural i les embarcacions de l'Imperi Romà podien fondejar davant de Dénia perquè tenien aquesta protecció natural. Si no, Dénia seria un xicotet poblet sense port, perquè no tenia un port natural com poguera ser, no sé, Cartagena, no? Que tenia un port important, o no tenia un riu gran com poguera ser València, que pogueren embarcacions de certa envergadura entrar dins de la desembocadura del riu. I hi ha una imatge molt curiosa, que és que som de Dénia, no ho vegem estrany, però quan vens de fora, o quan hi ha gent que ve de fora que entén el tema, no se ho explica, és que quan hi ha un temporal, te'n vas a les marines i les ones trenquen a 400 metres de la vora. Això no és normal. Quan hi ha un temporal, les ones trenquen en la vora. Però en Dénia no, perquè tens aixes cui barreres i se n'aneu. Se veu molt bé, pugeu al castell un dia que faci temporal de mar, sobretot temporal de nord, i totes les marines a uns 400 metres de la vora estan trencant ones ahí. Aixes ones també trencaven estar a l'escollera nord. És a dir, que aquest tribut a la Posidònia no és només una qüestió natural, sinó és una qüestió d'origen de Dénia. I ja per a finalitzar, en la magnífica exposició que se va fer de Dénia en el Marc, en el Museu Arqueològic d'Alacant, hi havia una imatge molt gran, no sé, en una paret de 3x3 metres o 3x4, enorme, xulíssima, que tenia era com una imatge que recreava fa 2.000 anys en l'Imperi Romà, i era una imatge com de satèl·lit, se ve, o d'avioneta, no?, que se veia tota la costa de Dénia, el castell, totes les marines, en temporal. I les ones trencaven en la vora. I de fet li vas dir al guia, no? Diu, escolta, que sapiau que en Dénia les ones no trenquen en la vora. Tenquen unes poquetes en la vora, però sobretot les grans trenquen en l'escull barrera de fora, que és el que això ha donat origen a una ciutat com Dénia, no?
2: Pepe?
12: Sí, l'exemple el tenim en la Marina de Cassiana, que per molt que entres dins de l'aigua, l'aigua sempre t'arriba pel genoll. Quan hi ha temporal, l'oneatge està al fons, diguem. Sí. I res, això, n'hi ha que mantenir el que són els nostres espais naturals i, per exemple, en platges com Punta Molins, que és N1, que és la màxima protecció que tenim entre el riu Alberca i el que és l'escollera que hem fet allí, ahir no se pot retirar la Posidònia en tot l'any, no pot entrar maquinària. Per exemple, ara fins el dia 1 de juliol no pot haver maquinària en aquest tram de platja. El mateix passa en la desembocadura del Molinell i el que comentava abans de tota la zona de les Rotes. Això n'hi ha que posar un valor. La platja no està bruta, la brutesa són els plàstics, papers, tota la brutícia que fem els humans, i això sí que sé que té que retirar, però de més és de què mantindre.
2: Pot la Marina Alta viure del turisme nàutic amb platges en Posidònia? De quina manera es pot conviure, no?
12: Sí, jo penso que sí. Ja s'està convivint i vivint en el turisme nàutic. De fet, tenim un dels ports, tenim diversos ports, la Marina de Dénia, el Club Nàutic, Marina El Portet. Tenim un dels ports nàutics més grans de la Comunitat Valenciana, amb més de 2.000 amarraments. O sigui que estem convivint ja fa molts anys en aquest tipus de turisme.
2: Parlem ara, per exemple, no, ara que venen més turistes... Sí,
13: sí, del turisme nàutic volia comentar, a banda del port que, com a port autonòmic, és el més gran que hi ha. Òbviament València i Alacant són més grans. Però port competència de la Generalitat seria el de Dénia, el port que està al capdavant de número de marges d'activitat. Jo volia fer èmfasi en que, encara que Dénia té moltíssima platja, des del meu punt de vista i referent a l'esport nàutic, està molt infrautilitzada. Tant en esports sobre l'arena, des del vòlei platja, per exemple, jo vos convido que aneu a les platges d'Alacant i Campello, el que sigui la platja Sant Joan, que n'hi ha desenes i desenes de xarxes de vòlei platja. Hi ha una activitat de totes les edats, en clubs, federats, no federats, campionats europeus fins i tot. Hi ha una activitat en la platja qualsevol dia de l'any, cosa que en Dénia te'n vas a mesos d'hivern i no hi ha molta activitat. Sobretot estic parlant d'una platja molt... que per aquest tipus d'activitat seria molt interessant, seria la platja del Raset, no? Però, per altre costat, l'esport nàutic en la platja és una de les, des del meu punt de vista, una de les tasques pendents en Dénia, no? Hi ha tres pobles molt més xicotets, en platges molt més curtes i ports molt xicotets, que estan apostant molt per l'esport nàutic, per gaudir de la platja i de la mar, des de poder tindre més canals per accedir en paddle surf, o en windsurf, o en kitesurf, o en qualsevol tipus d'activitats. De fet, hi ha municipis que la seva economia, o una gran part de la seva economia, està basada en el turisme d'esport. El turista, a més, aquí n'hi ha una cosa que Nosaltres que participem, encara que la meva especialitat és la més biològica, estic també molt relacionat amb la part de l'esport i el turisme nàutic. De fet, estem codirigint entre la Politécnica de València i nosaltres, en la Universitat d'Alacant, una càtedra del mar i sostenibilitat del sector nàutic, que està, encara que està basada en Marina Port València, el seu àmbit d'actuació és a tota la comunitat valenciana, intentar proposar coses imitant, moltes vegades imitant altres destins, no? Una de les coses més importants del turisme o l'esport associat a aquest tipus d'activitats és que aquest turista, perquè baixen els preus, pugen els vols, no va deixar de vindre. És a dir, tant el turisme de busseig com el turisme nàutic de navegació, com el turisme nàutic associat a voli platja, associat a windsurf, a campionats de paddle surf, de kayak de mar, etc. És un turisme molt fidel que és, no té res a veure amb l'agost ni a les vacances, perquè la gent que fa aquest tipus de proves les fa, siga l'època de l'any que siga. I jo, que tenim molt de contacte amb gent del nord d'Europa, diria un noruec que en febrer en Denia fa fred. Se claven a la mar i no es passa absolutament res.
12: Uh-huh. En Denia sí que és veritat que ara mateix tenim, des del Ministeri des de Costes, des de Medi Ambient, tenim en exposició pública una sol·licitud que ha fet l'Ajuntament per a fer una zona esportiva en lo que és la platja, en la zona de Marines, que és la ubicació que hem trobat ideal per a fer aquest tipus d'instal·lacions per a tot l'any. Han tingut que elegir aquest tram de platja perquè és urbano, perquè en el Raset no podem perquè és natural, i bueno, està en tramitació de cara a l'any que ve, a veure si podem posar-ho en marxa això també.
2: Uh-huh. El tema del fondeig de les embarcacions, no? De quina manera podem protegir aquesta pradera de Posidònia, tornant una miqueta arrere?
12: Intentant evitar les barreres de Posidònia que tenim, fondejar amb sistemes ecològics, com se fa en el que és la reserva marina del Cap de Sant Antoni. Ara mateix tenim en total una trentena de boies de fondeig entre Denia i Xàbia, algunes que col·loca l'Ajuntament, altres de la Generalitat, junt amb el balissament normal de limitació de la zona de bany, que se col·locarà ara durant este mes. Tot això afavorix que s'ordeni un poc el que és el fondeig i que no se perjudiqui tant a lo que són les praderes de Posidònia. En un futur també tindrem que valorar la retirada d'algun element en la platja, com puguen ser parcs aquàtics, etc., que puguen estar afectant a barreres de Posidònia, que això ja ho mirarem en el nou contracte de concessions de platja.
13: Sí, per la meva part, a veure, Denia, la magnitud que té, està, encara que ja entenc jo que hi ha voluntat de reduir aquest impacte, li falten moltes boies de fondeig, i sobretot Denia té una oportunitat que és delimitar polígons d'arena on se pugui fondejar amb l'àncora sense cap problema, per a que la gent sàpiga on pot fondejar i on no pot fondejar. Hi ha moltes zones, Xàbia, per exemple, té moltíssimes boies més, no sé aquest any quantes posaran, però normalment té més d'un centenar, i Xàbia, l'estructura nàutica que té, és molt més xicoteta que Denia. De fet, moltíssima gent de Denia va a les costes del sud de Xàbia per a fondejar. Jo ahir sí que, ja que està Pepe aquí, sí que li reclamo que seria un bon punt. A més que és molt econòmic, no estem parlant de molts diners, però el servei que se fa tan reduint l'impacte sobre la Posidònia, i després un servei que se fa tant a l'esportista com al turista o al que disfruta de la mar, anant a la mar, que també hi ha un perfil, hi ha molt d'embarco de xàrter, hi ha molta gent normal que agafa un barco de xàrter que no són, si és un grup, 7-8 persones, no és un turisme car, diguem, encara que a millor des de fora és molt més car en un hotel, sigui el preu que siga, no? I, bueno, se donaria un servei, diguem, acorde amb el que hi ha a Denia, no?
2: Pepe?
12: Sí, estic d'acord. N'hi hauria que ampliar el número de boies per amarrament. Això ho tenim pendent per a un futur, sí.
2: Bé, abans es parlava de la regressió de les platges, fins i tot Pepe comentava en aquesta retirada de Posidònia que es fa a Boreta Mar, no? que la majoria arrastrava, no? L'arena. Penseu que el principal culpable és el canvi climàtic d'aquesta falta d'arena a les platges?
12: A veure, segons els experts, també la falta de sediments que arrosseguen els rius, les aportacions de sediments, la construcció de ports nàutics, ports esportius, etc. Tot això afavorix que les corrents i tot això canvien les dinàmiques de la deposició de l'arena. El canvi climàtic també afavorix l'augment de temperatures de la mar. Tot això fa que cada vegada se noti més la regressió, sobretot en un tram que tenim ara en Marines. Des de l'Ajuntament, el que podem fer a nivell local és evitar en lo màxim possible la retirada d'arena, netejant les platges en cribes, que separa el que és l'arena de la Posidònia morta i seca. I a part, ara mateix estem construint una nave nova per a tot el servei de neteja de platges, on allà acumularem la Posidònia i podrem fer el separat, el cribatge entre l'arena i la Posidònia i retornar en hivern a les platges més erosionades un percentatge de l'arena que se retira amb la neteja.
13: Mm-hmm. Jo volia afegir que, a veure, Dénia com a platja amb arena és una anomalia. És a dir, Dénia no li correspondria mai en la vida tindre arena en les seues platges. Tenim en compte que són platges que estan mirant al nord. Si vegeu el mapa de tota la península, estem en aquesta punteta que estem, això, totes les platges de les Marines i les Rotes estan mirant al nord. Si agafem la platja de les Marines des del port de Dénia fins a Oliva, els temporals més grans que hi ha a aquesta zona són els temporals de nord, perquè tenen el feix. El feix és la línia, diguem, si agafem, si ve vent de nord en temporal, comencen a generar-se les ones en el golf de Lleó. Estem parlant de 700-800 quilòmetres. Venen temporals molt grans i en costes amb aquesta exposició el normal és no tindre arena. Per què té arena? Per el que ha dit Pepe abans, de tenim una sèrie de rius al nord, que per cert, la corrent principal en la costa, en el Mediterrani espanyol, ve de nord a sud. Direm que d'arena seria aquest cul de sac últim, que a partir del cas de Sant Antoni ja no n'hi ha arenals fins molt a baix, associats, per exemple, a la zona de Guardamal Segura, on està un riu gran que, encara que la gent pense una altra cosa, però la principal font de sediment en la mar són els rius, excepte illes de corall, etc., que òbviament són els d'origen marí, però en aquesta zona són els rius. Degut a que tenim un dels països que controlem més el flux d'aigua en els rius, en tantes preses que s'ha fet, i aquests espigots que ens ha fet que el que fan és tallar el flux natural de l'arena, clar, ja no tenim les aportacions que teníem abans, però sí que tenim l'erosió que teníem abans. Amb el problema afegit de que una de les coses que jo trobo que molta gent no sap, la resistència d'una platja no només té a veure amb el tamany de gra de l'arena que tinga. Si és una arena més grossa, el perfil de la platja és més pronunciat. Per exemple, te'n vas a una platja de canto rodat i el perfil en la vora són 45 graus. Això està definit per el diàmetre de ese canto rodat. A mesura que anem a arena més fina, si és una arena molt, molt, molt fina, el perfil de platja és molt pla. ¿Vale? Però és que si nosaltres li afegim aquesta Posidònia, que abans, i Pepe, trobo que és més jove que jo, però te'n recordaràs montons i montons de Posidònia en la zona del Raset, del Baran i tot això.
12: Marge Roig, Marineta.
13: Aquesta Posidònia se desfeia allí i era el que feia que l'arena siguera de color més fosc, i aquesta arena de color més fosc, un gris oscur, fa que siga més plàstica, ¿vale? Que siga que un xiquet ho sap que pot fer un castell en una paret vertical superbé, perquè és una arena que s'apega, ¿vale? Quan és una arena que no té matèria orgànica, és com l'humus d'un bosc, no? Perd resistència als temporals i, clar, anem perdent, no anem guanyant perquè ja no n'hi ha tant de flux d'arena de nord a sud, però és que damunt anem perdent més perquè, això, si se retirava arena amb la Posidònia, si se llevava la Posidònia, si a més la Posidònia no se degradava i elabora, és a dir, és un cúmul d'accions que hem estat fent els últims 40-50 anys, diguem, consistirà a fer apostes per augmentar l'erosió en les platges. No?
12: De fet, en les marines, en els 60-70, ho van plenar tot d'escolleres, a cada 20 metres una escollera, i al final les van tindre que llevar, i la platja en els 60, en les marines, si tu veus fotos antigues, veuràs que la platja no tindria més de 20 metres d'amplària.
13: No.
12: O sigui, que Dénia sempre ha sigut deficitària en el tema de l'arena, com diu César.
2: Bé, no sé si voleu afegir alguna coseta més per anar tancant.
12: Jo donar confiança a la gent de que puga vindre tranquil·la a Dénia a estiuejar. Les platges se mantenen tots els dies de l'any. En estiu, dissabtes i diumenges, se fa neteja de tota la brutícia humana que se tira. La Posidònia no és perjudicial. Enguany anem a col·locar més cartelleria informativa amb els beneficis que aporta la Posidònia en les platges naturals, per a que la gent tinga tota la informació, i res, treballar per a que l'estiuejant i els veïns de Dénia gaudisquen de les millors platges possibles.
13: Jo volia afegir, un poc recalcant el que he dit abans també, és que quan la gent no sols ve a prendre el sol, sinó també ve a utilitzar la platja com a per activitats i la mar per activitats, sobretot d'esport, de tots els esports que pugues imaginar, des de wingfoil, windsurf, kitesurf, kayak de mar, busseig, trobo que Dénia té una oportunitat que està perdent. Està perdent. Fa 26 anys que jo estava a l'Ajuntament de Tècnic i hi havia més clubs de busseig que ara. Ara està perdent-se, diguem que està venint hi ha una reducció en activitats en la mar, algunes d'elles, el busseig és una d'elles, per exemple, i el windsurf és una altra. Hi ha destins en tarifes més emblemàtic, però hi ha destins d'interès mundial, i Dénia és una de les millors zones de vent d'Espanya, però no s'aprofita. Vale? És una de les coses que aquí l'Ajuntament podria impulsar tot aquest tipus d'activitats de vent, tant des del port en embarcacions més grans com des de platja en esports d'artilugis més xicotets, que això atrau un turisme que, per cert, està molt més és molt més respectuós amb el seu entorn i té una visió d'un destí completament diferent al turisme que veu preus i veu una foto i ja està.
2: Bé, doncs ens quedem amb això. Moltíssimes gràcies, xics.
12: Gràcies, abraços.